Jo te regalo el meu cor. No puc fer més que rendir-me. T'entrec la meva poesia amb un ciurell i una flor. Quan pensam que la natura ha arribat en el seu fi, ens envia una aventura que mos obri un nou camí.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 3è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 3è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: immersos en aquesta tercera hora desmatinal aquí a la sintonia de Ràdio Balear i volem saludar ara mateix en Marga Beltrán des de... Bé, és d'Inca, però jo suposo que en aquest moment no es troba a Inca,
1: no,
0: crec, no?
1: No, no. Un puesto un poco més fresquet.
0: Sí.
1: Sí, aquel... a la zona nord, sí. A Camp Picafort, vale. Fa més fresquet que per Inca, perquè sí. Per Inca jo crec que rossen els 40.
0: No? Sí, avui les previsions sí. Era que en alguns punts de silla, sobretot, sí. Però deien cap al nord, i tu te trobes per
1: jo aquella... Jo estic en el nord, i després jo estic en el nord, però aquí
0: arribarien
1: tenim...
0: als 39 graus, vull dir que...
1: Bueno, 35 segurs.
0: Vale.
1: Segurs.
0: Vale.
1: Segurs. Ara, 40, no. Això almenys no marca sí. Per aquí en el meu mòbil. No sé si feia amb el mòbil o no, però no arriben a 40. Ara, 35, sí.
0: Pues mira, ara...
1: I és calor, eh?
0: Sí, és calor, és calor. Vull dir que... Sí, sí. És important la temperatura aquesta que... Bueno, estem dins aquesta onada de calor, no?
1: Sí, diuen que acaba avui.
0: Ja me tinc altres informacions. Diuen que durarà fins divendres, com a mínim. Vull dir que...
1: Ah, bueno. I cadascú va a ser avui, eh? Cadascú va a ser avui, perquè n'hi ha que diuen que acaba avui.
0: Sí.
1: Qualcun pot arribar fins a dijous.
0: Sí.
1: I tu dius fins a divendres, però mira... Ja ho comprovarem.
0: Sí,
1: ja
0: això com que cada X sí. Temps baraten d'opinió, vull dir que...
1: Molt bé, jo que crec veure. Que també pot ser... Deu anar persones i deu saber en sí. Segon quin lloc.
0: Sí.
1: Però jo crec que ara ja estem en la zona, vamos, a la banda que va cap avall, perquè mos entenguem
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Tampoc m'ha d'entendre, no baixarem a 20, com comprendràs.
0: No, vull dir que estarem...
1: No baixarem,
0: sí, però suposo que... Millor... Com a màxim és 32, 33, 34 sí. Graus, podríem, no?
1: Sí, que encara... Mira, encara se pot suportar, 30 i pocs.
0: Sí.
1: Ara, el que realment ja és calor, i és una verdadera on arriba a 40.
0: Sí.
1: I, sobre... I n'hi ha puestos que les passen.
0: Sí, sí, no.
1: N'hi ha puestos
0: sí,
1: que les passen,
0: sí,
1: sí. És a dir, que ens podem donar per satisfets i aquí... Encara perquè tenim el color groc encara, de moment.
0: Sí, sí, així és, així és.
1: Però, vamos, fill meu, mos queixant de calor quan ves estiu i de fred quan ves hivern, bé, que has de fer.
0: Sí. Però, sobretot, el que demanam és que els vespres... No, i els vespres que siguin un poquet més lleugers. Que es pugui,
1: bé, això, sí.
0: Que es pugui dormir un poquet.
1: Bé, la sort que tenim en la nostra illa és que les cases estan preparades, majoritàriament.
0: Sí.
1: Per la calor.
0: Sí.
1: Ara, a segon quin puestos que fa fred, com és pel nord, en aquestes calors no estan preparats.
0: Clar.
1: I no tenen ni aire condicionat, ni les cases... I nosaltres som revés. No estem acostumats a anar fred, i si m'ho ve una onada de fred, doncs les nostres cases són tipus mallorquines,
0: sí.
1: Vent davant, vent darrere.
0: Sí, així és.
1: Jo me'n recordo, jo tinc una amiga... a Canari, i no estan acostumats a anar fred.
0: Uh-huh.
1: No tenen calefacció.
0: Sí, sí.
1: Però el que més tenen una ròdia de portàtil.
0: Hey.
1: I no vol ni això, perquè en ple hivern hi ha temperatures de 20 i pico de graus.
0: Sí.
1: Per tant, quan va venir aquella onada de fred de l'any passat, jo, la meva amiga, ho deia que estava enrabanada. I en lloc trobaven calefactors, perquè
0: clar.
1: No estan acostumats.
0: Clar. Efectivament.
1: Bueno, i nosaltres com que tenim de tot.
0: Sí, nosaltres sí.
1: Un
0: am superant tot, no?
1: Exacte.
0: Bueno, comentaven això de la calor i sobretot del sol, no? Que pega amb força i
1: sí.
0: Recordar el tema de protecció.
1: Protecció total.
0: S'ha conegut dades de les cremades solars, no? I, bueno, la pregunta ja és si mos protegim bé del sol quan anem a la platja, ja que el 50% dels pacients que van a les consultes dermatològiques padeixen càncer de pell. I fixa't, Canàries, les Illes Canàries, està en risc extrem per radiació ultravioleta. És a dir, que allà és on més perill, no? Hi ha per patir aquesta malaltia.
1: Exacte. Mira, a pesar de totes la prevenció que donam,
0: el consell
1: que donam, i està a l'ordre del dia, i venga, cada vegada més, que jo me'n recordo, quan era nina no me donaven tanta canya com donam ara.
0: No
1: me donaven canya, tanta.
0: Sí.
1: I també és vera que la pell té memòria,
0: sí.
1: Ben que dic, que totes les preses de sol que engafà quan eren nins, que no estava tan bé, tan de moda, que no havia tanta prevenció ni predicaven tant, no mos posaven crema, i si mos ne posàvem just un pic i jo li val,
0: sí.
1: pues, com que no té memòria, o com que té memòria, tot això ve d'anys enrere moltes vegades. No vol sí. dir que avui te'n vagis i agafis una radiació i agafis un càncer. Mm-hmm. Té memòria, i això ve d'anys enrere. I mira com està predicant. I així tot, encara tenim nassos de no protegir-nos. Jo me'n record, la cremada més grossa que he agafat en la meva vida era quan era adolescent, que recient agafat les vacacions, me vaig posar per l'ençols, dues hores que me'n van veure els amics el primer dia a la plaia, comptant les aventures de tot l'hivern, una cremada solar de segon grau, que me va fer ferida i vaig dur la crostera tot l'estiu. I mon mareta que deia, quan era un bebè i quan era un nen, no em van agafar cap de cremada. I ara que som majors i no teniu coneixement, va toquit. Clar, ni havia tanta prevenció, ni predicaven tant, però ja la soleada ja la duim d'anys enrere.
0: No, i a més, Marga, es malé, no?, que fa una
1: cremada.
0: Una cremada.
1: Una cremada.
0: Sí, sí.
1: És una cremada, de
0: clar.
1: primer grau és quan te torna vermella la
0: sí,
1: pell.
0: Sí, sí, sí.
1: Que tant fa fer d'eritema. És el segon grau quan ja traspassa la pell i te fa ferida.
0: Sí.
1: I és una ferida de cremada, i tu has de solucionar en tractament de quemadura.
0: Clar.
1: O sigui, les pomades pertinents i les cremes pertinents per tractar una cremadura. I ojo, que arriba inclús a tercer grau, eh? O sigui,
0: sí,
1: això
0: sí.
1: ja és, vamos, això ja és, sobretot en els infantons, per l'amor de Déu, que tenen la pell tan temrona.
0: Sí, sí.
1: Se li ha de posar un especial que ja ha sortit, vamos, que ja surten a totes les tendes, de pediàtrica, de 50 plus pediàtrica, per aquestes pelletes que, per l'amor de Déu, s'ha de tenir més en compte que les persones que ja som adultes i que tenim un pot de cuiro.
0: Així és, així.
1: És així. Però jo l'altre dia observava pel passeig marítim.
0: Uh-huh.
1: Persones recent arribades d'estrangers, blanques com la llet, que són recent arribats.
0: Sí.
1: I tal qual, passejant, fora crema. Dic, ningú li ha explicat a aquesta gent, me faràs creure, que et sol crema. I qualcuna que em veus de cap vespre quan ja s'ha posat el sol, que me deia aquest eritema de totes les canes i tots els braços. Que dic,
0: sí.
1: I que no s'han de poder enlloc.
0: Sí, sí, no, això...
1: Però en aquesta altura de la vida encara n'hi ha que se creuen que el sol és una llepadeta. Per l'amor de Déu.
0: Jo no sé...
1: Per l'amor de Déu. I aposta de cada vegada surten més càncers,
0: claro.
1: I no m'estranya.
0: Lo lògic, Marga, en aquests països d'origen, de bon vent, en aquests turistes, se suposa, o almenys, que alguna recomanació de dir, si aneu a tal lloc, poseu-vos molta protecció perquè el sol...
1: Ja de dir, ben que dir...
0: Amb accés, clar.
1: És així, i avui en dia, que tothom sap de tot, i informació d'aquest tipus n'hi ha
0: sí,
1: per tot.
0: Sí, també, clar. Això també.
1: És raríssim que no ho sàpiguin. Perquè, vamos, que això fa 50 anys m'has pensat, però per qualque cosa, tota aquesta gent que feia feina en el camp anava tan tapada i protegida.
0: Sí, sí, sí.
1: Per l'amor de Déu, que estàvem 24 hores en el sol, o 12 hores solars que ens estiu,
0: sí.
1: Anàvem més tapat que res. Perquè aquestes persones ho sabien, que
0: claro.
1: Això feia mal.
0: Sí, sí.
1: I que cremava. I nosaltres tan amples, anàvem en sotanga a l'aire per allà per la plaia i tan contents. Pues, té memòria la pella i aquestes radiacions fan mal. I ara posta van sortint tant càncers de pell que no havíem vist mai.
0: Clar.
1: I de cada vegada més. I mira que m'aixecam i protecció solar i anar per la sombra i emplear capell i la vestimenta un poc jugera, ampli, de colors clars, sobretot el color blanc.
0: Sí.
1: És més fresc de tots.
0: Sí.
1: I com més oscur, més radiació agafa i més calor tens.
0: Així és.
1: Això de que això, vinga, dic que tothom ho sap, aposta tan important, pues, vestimenta clara, aireada, no t'estrengui ni t'hi posa cinturons, i anar per la sombra, capellet, beure molt...
0: Anar frescos.
1: Hidratació de dins i de fora.
0: Claro.
1: Descon, no només també interior, exterior també, crema hidratant, perquè la pell necessita hidratació per de fora i per de dins.
0: Clar, sí, sí.
1: Però vamos, i sobretot la gent gran i la gent menuda, que com més major mos fem, menys sensació de set tenim, i a nit petit tampoc, aposten d'insistir tant a la gent gran que tenim a canosta, dona-li aigua constantment, perquè te diran, tens set, i te diran no, perquè... Diminueix la sensació de set.
0: Sí, allò me deia una doctora que ara insistiu, és recomanable, encara que no tinguis set,
1: no,
0: cada dues hores fer
1: aigua,
0: aquests penjons d'aigua
1: sí,
0: per hidratar
1: sí,
0: el que és escola, sobretot reunions també perquè puguin funcionar bé i bueno, que no te deshidratis, no? Que escola no se deshidrati.
1: Exacte, perquè perdem moltíssima d'aigua en
0: sí,
1: l'estiu.
0: Sí, així és.
1: De fet, si te fixes, o si mos fixam, orinem menys.
0: Sí.
1: I a pesar de beure molt.
0: Sí.
1: Per què? Perquè se te deshidrata, i els pulsos per fora de la pell, yeah, i surt, i tu dius, i com més surt, com més beig caig, com més surt.
0: Claro,
1: sí, claro. Que sí, perquè mos hidratant constantment, que és boníssim, i suam tant, que som capaços de perdre, vamos, quantitat, que si l'any medi 5 gota a gota, ja seria
0: litros. Litros, sí, litros, clar.
1: Clar, sí, perquè, aposta, orinant menys, expulsant menys, sí, a través de l'orina, perquè l'expulsam a través de la pell. Però aposta, el més recomanable, beure i aigua.
0: Sí, sí.
1: I clar, mos calma més l'aigua freda, està clar.
0: Sí.
1: Però hem d'anar alerta, també, perquè podien tenir un cop de calor.
0: Sí.
1: Ojo!
0: És que a canvi
1: una aigua
0: de temperatura...
1: gelada, de repente, exacte, sí, el cos tan calent, i de repente beure una aigua gelada, poca vegada te pega un mal d'estómago, perquè aquest contraste tampoc és bo.
0: Que te tasa la respiració.
1: Et guinam, te talles la respiració i t'agafa un mal d'estómago que dius i xoques, pues ojo, ojo. Home, fresca-te, però fins a un punt.
0: Clar.
1: Però clar, ten tanta calor que t'aferres inclús, te pot cremar la gargamella de la geló.
0: Així és, sí, sí.
1: O sigui que millor no diré del tiempo, per l'amor de Déu, perquè el del tiempo vull. Està claríssim. No es comenci bé, que la del tiempo és boníssima.
0: Sí, sí.
1: Però de nevereta normaleta, però no en cubitos i gel.
0: Sí.
1: I n'hi ha que se traguen que a mi congelen l'aigua en el congelador. I vamos, no sé com som capaços de treure-se això. Això és recomanable, dut-se en una botella amb mitja gelada i anar afegint aigua,
0: aigua.
1: Sí, això sí que és
0: sí,
1: bo.
0: Sí.
1: Sobretot aquesta gent que se'n va a pescar, o se'n va a sobre, o se'n va a fer aquestes coses. Congelar mitja botella d'aigua, o congelar-se sencera,
0: sí,
1: que se va descongelant, i li vas afegint aigua.
0: Aigua perquè se vagi
1: aigua,
0: refrescant, clar.
1: I així ja te la pren fresqueta. Però descongelador directe, aquesta que es cama com a vidres, Déu-li-do.
0: Sí. Dèiem que ara insistiu, clar, orinant menys però suant més, clar, la suor és una espècie de sistema de refrigeració del cos, no?
1: Exacte, ni més ni menys, perquè quan aquestes gotes de suor te'n vas a la sombra i quan se refresca no entres un alivi, que és això, és una manera de refrigerar-se.
0: Sí.
1: És ben vera, a més, ho nota. El que passa que si te seques amb algo banyat o que has suat, també te pot constipar, eh?
0: Clar,
1: no
0: la veus
1: en civent. En civent, sobretot, te'n vas a fer de port i te quedes en la banyada, constipat segur.
0: Sí.
1: Però no la veus en civent, en l'estiu també passa.
0: Eh? Sí.
1: Que dic que...
0: I un constipat en l'estiu és molt mal de clarir.
1: És mal de cura, sí, perquè, clar, normalment, pues i tornes, te tornes banyat, te tornes refrigerar, te tornes encalentir, entres una altra vegada en el cotxe on s'aire calent, i després aire condicionat, després aire condicionat a tope, surt de fora i te pega aquella bufetada de calor,
0: i
1: no en surts. I no en surts, és una roda, no en surts.
0: Sí, sí.
1: Però calor fred. I en si s'estiu hi ha moltíssim de constipat, i normalment se causa el aire condicionat. Ni menys ni plus.
0: Així és.
1: És així, eh?
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Estàs a l'oficina ben refrescada, ben tranquil, i de repente de fora, patablà, amb aquella
0: bufetada
1: de 40 graus.
0: Sí, sí.
1: O viceversa.
0: Sí.
1: Entres de repente i dius, oh, quin alivi. Però t'arribes a agafar fred, eh?
0: Sí.
1: T'arribes a agafar fred, perquè jo no hi ha més ràbia que me fa ahir que passar fred en l'estiu, eh? No puc.
0: És molt molest, sí, la veritat.
1: I he observat, i enguany, com que no m'agrada l'aire condicionat, he desistit de posar aire condicionat i he posat un ventilador. I te prometo que estic molt més a gust en el ventilador. I a més m'escampen mosquitos. Au! Així de clar. En l'aire condicionat pot s'acosten. Però en el ventilador les escampa.
0: Clar, no poden volar i no poden arribar, ho entès tu.
1: Exacte. I a més no m'acostip.
0: Clar.
1: Perquè en l'aire m'acostip.
0: Clar.
1: I com jo, tothom.
0: Sí.
1: A no ser que posi una temperatura que diuen que 26 graus. Te'n recordes aquella vegada que m'ho van prohibir per l'home de 27?
0: Sí.
1: La teva raó tenien, a partir d'estudiar, no te constipaves.
0: Sí, la temperatura mitja diuen 26, perquè per davall de 26
1: exacte,
0: també és... Bueno, és fred, perquè...
1: És massa, perquè després te veien aquest canvi brusc per la temperatura i ja l'has agafada.
0: Hi ha llocs que tenien l'aire condicionat i no és exagerat a 18 graus, eh?
1: Per l'amor
0: de Déu. Estiu.
1: Per l'amor de Déu, jo me basta passar fred en civent. De més, com me faig passar fred en l'estiu, no puc consentir. De tot quan entres a un puesto com un hipermercado i que de fora t'estan pegant bufetades de 40 graus i entres allà de dins, de repente notres.
0: Sí, sí.
1: Un alivi,
0: sí.
1: Però quan estigui molt de temps allà de dins, te dic que ha fet fred.
0: Sí, sí.
1: Que hi vas agafar fred i és això, és costipadero.
0: Efectivament. Una altra de les qüestions, perdona, Marga, del tema del sol aquest estiu, és pràcticament molta gent, perquè no li molesti el sol, dur les ueres de sol, no? Però clar, no pots dur qualsevol ueres de sol, perquè han de ser unes ueres de sol homologades, que el tema de ratllos ultravioletes, clar... les ueres de sol dolentes no només no protegeix, sinó que pot fer tot el contrari, fer mal en els ulls.
1: Poden causar inclusiu qualque ferida corneal degut a les cremades.
0: Claro.
1: Te pot cremar, que te pot cremar la córnea, o pitjor, en tot, ja seria un cas més extrem, la retina, això ja seria molt horrorós. Sí. Però, ojo, aquestes que venen per 5 euros en el mercat, no me fio un pol.
0: No, i a més es nota quan te poses unes d'aquestes o unes, diguéssim, de comprades, per exemple, en òptica, no?
1: Òptiques, òptiques estan assegurades.
0: Sí, les polaritzades, que li diuen.
1: Sí, aquestes se veu millor, més clar, sí. I a més, tenen la protecció de ratllos, per favor. I aquestes estan, apostes, són d'òptica, ja se diuen, d'usuaris d'òptica que estan garantitzades, hi ha professionals que n'entenen i les tenen en condicions, i aquestes que van en el mercadillo jo no me feia un pol, la veritat. La veritat, poden ser d'estètica tot el que tu vulguis, però, vamos, a part que són xeracones, ja, de la conxa i tot el que
0: s'envolta. Sí, plastiquera, Marga.
1: Sí, a part de la pasta que li poden posar, de la pasta que estan fetes, o del plàstic que estan fet, que són xeraquíssims, el vidre, que és l'empitjor, perquè almenys el plàstic no passa res, pitjor. Jo, si n'hi ha qualcuna d'aquestes que agradi tant, però que no siguin de plàstic, o siguin més o menys guapes, perquè jo ho he fet, d'aquestes que són un poc exagerades, fora de lo normal, que potser les venden a tendes, no m'he de dir, a tendes de roba, n'hi ha, que són guapes, i n'hi ha que també tenen, estan assegurades i tenen el que te posa protecció, si no l'han falsificat, claro, la protecció de ratllos i tal. Jo el que faig sempre és canviar vidre per un bo.
0: Val.
1: Perquè no m'acab de fiar. Però la muntura m'agrada, perquè potser les òptiques són més que les icones.
0: Clar.
1: Òptiques que són modernetes i tenen muntures precioses.
0: Sí,
1: però,
0: sí.
1: Clar, jo crec, és normal que empleïn una òptica una més normaleta, que no sigui tan llamativa, perquè és per vista, és per tenir per una patologia i no és per presumir. Jo ho puc entendre. I moltes vegades les botigues de roba un poc guapa tenen ueres. I si m'agrada la muntura, per assegurar, vaig a una òptica que me posi un vidre bo. Que malament t'assegurin que sí, que són bones. Jo me crec que són bones, jo ho crec.
0: Sí.
1: Però si no m'acab de fiar, a una òptica me fio 100%.
0: Clar.
1: Així de clar. Així de clar. Amb aquesta muntura guapera i li poso un vidre pues, assegurat.
0: Així és.
1: I així evitant disgustos.
0: Efectivament.
1: Perquè, clar, tothom, qui més qui menys, pues, intenta protegir els seus ulls. I ja no te dic si tens els ulls clars.
0: Sí.
1: Si tens els ulls clars, pues, pitjor que pitjor.
0: I més molestes el llum del sol.
1: Aquí anem, i ja també, jo les tenc verds i també les tenc molt delicats, sensibles.
0: Sí, la sensibilitat.
1: Llum, perquè, tant,
0: sí, tu els fes verds i, per exemple, jo els tenc blaus, sí, que estem en el mateix cas.
1: Sí, i són hipersensibles. I a part que les duc per necessitat, insistiu, el més foscos possible, però entenc que siguin bons, d'òptica, i agafo una muntura que m'agradi, si no la trobo òptica, una botiga d'aquestes que tenen roba extravagant, i me poso un vidre bo, i així estic assegurada que tenc el vidre bo, i no me perjudica, i me sent bé, anant a la plaia o anant a passejar pel sol, perquè cada vegada que vaig a Roquetes de Malmeria, també el meu home d'allà, i anant cap tots els estius, agafava una conjuntivitis, a pesar de les ueres, i era perquè les tenc tan hipersensibles, i fins que vaig trobar unes ueres que, a més, de frente, en el costat també estan tapades, perquè no t'intentin per el costat la claror, que també entra per el costat.
0: Pues
1: no només davant, una pantalla que t'arriba fins a l'orella, no he tornat a agafar conjuntivitis per mai més. I anant a Roquetes i tot, perquè Roquetes fa un sol de...
0: Vamos, de justícia.
1: Pitjor que aquí. I ja no he tornat a agafar més conjuntivitis, però clar, vaig hiperprotegida. I jo ho aconsello a tothom que tingui ulls sensibles.
0: Clar.
1: i clars.
0: Sí.
1: Tant tu i jo, perquè molt afecta més la claror.
0: Així és.
1: Està clar.
0: Marga, una darrera qüestió. Deixem el sol de costat i anem a comentar ràpidament que han descobert que un medicament que s'empra per al cor podria frenar diferents tipus de càncer. Se tracta de la dobutamina, que és un medicament que se posa per via intravenosa, no? I és per estimular el cor. Pues, en aquesta investigació s'ha vist que també podria frenar el creixement de varis tipus de càncer. El que són les coses, a vegades un medicament que l'empres per una cosa, resulta que després descobreixen que també és beneficiós, en aquest cas, per aturar o frenar l'evolució del càncer, no?
1: De qualsevol tipus de cap. Sí. Mira, un aplaudiment una vegada més per aquests investigadors que cada vegada treuen coses per millorar la salut i fer avanços de cada vegada més contra el càncer. I arribarem un dia que les curarem a tots. Jo estic segura, perquè de cada vegada la mortalitat per càncer és menys, de cada vegada hi ha més probabilitat de viure amb un càncer, sobretot si ho agafen a temps, d'aquí tan important és la prevenció, que hi ha moltíssima de prevenció contra el càncer, i una d'elles és anar a la tensió sol,
0: Així és.
1: I moltes més, i fer una revisió anual cada any, fer una analítica i tot el pertinent, i més si tenim antecedents, i més si hem tingut coco proper, i vamos, que la prevenció és un grau per anar curant aquest tipus de càncer. I a més, els nostres investigadors, que són boníssims, un aplaudiment per ells, estan trobant més solucions en el càncer. Pues mira, una notícia boníssima, i un gran aplaudiment per aquesta gran gent. I ojalà en treguin més. Però

0: assemblea Ai, com se diu? Ah, no me surt. Bé, ara tan aviat ho volia dir. Però l'emplea ho fan en líquid. El líquid per la caiguda del pol i s'emplea. Ai, com se diu? Ah, no me surt.
1: No, ara no ho sé. Ara no sé quin...
0: El medicament aquest, Andreu, que se posava per antipertensiu i frena la caiguda del cabell, te'n record com se diu? No? Bueno, ara no me surt. Tan aviat ho volia dir.
1: Sí, sí.
0: Pròxima vegada t'ho diré. Però, vamos... És molt conegut, molt conegut, i en fi, i s'emplea.
1: Hombre, a veure, si és un medicament que
0: pren... Bueno, era un medicament, ho plen en líquid.
1: Ah, vale, sí, però jo m'agafaré que és...
0: No, és via oral. És un líquid que ho fan en botelles, i ho fan a la potequeria, i se posa per el cuero cabelludo.
1: Sí, però m'agafaré el medicament per la hipertensió.
0: No, és un tipus, és totalment el medicament.
1: Sí.
0: És minoxidil.
1: Vale.
0: És el minoxidil, que és tan famós que al principi era un component per antihipertensiu.
1: Sí.
0: I vàrem veure que sortia pol. I està comercialitzat ara el minoxidil.
1: Vale.
0: I la potequeria el te prepara, el 1%, el 2%. I te posen el cuero cabelludo en gotes.
1: Val.
0: I te posen el cuero cabelludo i diuen que frena la caiguda del pol.
1: Val.
0: Diuen.
1: Val. Sí.
0: I hi ha molta gent que l'emplea. Hi ha molta gent que l'emplea. Això sí que t'ho puc dir. I n'hi ha que me diuen que sí, que va bé.
1: Que ho noten
0: algo. Hombre, no crec que te posi una melena, però que pot frenar una mica, almenys frenar. I que en vez de que l'ultem se'n pel, te'n caiguin 50. Que mira, algo és algo.
1: Sí.
0: Però vamos. I en principi era un antihipertensiu.
1: Val.
0: Un component de un preparat per la tensió, per la hipertensió. O sea que passa qualque vegada un medicament per una cosa i te beneficia per l'altra. Ben que dir, aquest que hem tret ara, que es coitura l'avance de des que han fet, endavant, se tracta d'experimentar i en aquests grans investigadors que tenim, que les mimem, que les cuidem, que les estimem i que endavant.
1: Així és.
0: Endavant.
1: Marga, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat una estona aquí a Ràdio Balear i, bueno, te desitjam que tinguis uns molt bons dies. No te diré no passis calor perquè tu disfrutes passant calor.
0: Hombre, la veritat és que tanta, tampoc les hores puntuals no surten del carrer. I això ho recomano tothom, si és possible, perquè hi ha gent pobreta que no li quedem el remei que està en el carrer en aquestes hores fent feina, ben que dic que pobret.
1: Sí.
0: Ara, si ho pots evitar, de les 12 a les 5, quan cau més ratllos damunt la gent i damunt tot, si ho podem evitar millor.
1: Doncs...
0: A partir de les 6 o antes de les 12... se considera la millor hora.
1: Així és. Doncs
0: però, amb aquest... hi ha gent que no li queda
1: altra. Que no fa cas, no. Doncs amb aquest consell m'ho quedem. Marga, fins una altra, que vagi molt bé.
0: Fins una altra, dia.
1: Adéu.
2: Ràdio Balear.
3: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano. Can Canoli, Can Canoli, qué bueno. Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, eso está María. Can Can Can Canoli.
5: Can Canoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
4: Restaurante italiano, italiano, italiano.
6: Can Canoli, Can Canoli, restaurante Can Canoli.
4: Qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
7: Aquest estiu Sa Pobla torna a omplir-se de vida. Arriben les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026 amb un programa pensat per a tothom. Música en directe, cultura, tradicions, activitats infantils, esport, gastronomia i moltes hores per compartir amb la família i els amics. Des del pregó fins a la Gran Rebel·la, passant pel Cap de Bou de Talapi, els concerts, els espectacles i les activitats populars. Cada dia hi trobaràs un motiu per sortir al carrer i fer Pobla. Viu l'estiu, viu les festes, viu Sa Pobla, Ajuntament de Sa Pobla. Bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume.

15 minuts per arribar a les dues. La patronal del petit comerç rebutja l'assenyalament d'empreses i professionals i reclama una condemna clara de qualsevol crida al vandalisme, la coacció o el sabotatge. Pimeco condemna el manual contra negocis turístics i adverteix que s'està tensionant el clima social a les Balears. Pimeco expressa el seu rebuig frontal al denominat manual d'acció contra la turistificació, difós per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, en considerar que traspassa clarament els límits de la crítica legítima i del dret a la protesta pacífica. L'assenyalament de col·lectius mai no ha estat el camí d'una societat lliure. És el primer pas per substituir el debat per la intimidació. I quan s'assenyala el petit negoci, el treballador autònom o el professional que cada dia desenvolupa una activitat legal, no s'està fent una anàlisi seriosa dels problemes de Mallorca. S'està cercant un cap de turc, afirma la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo.

Aquest estiu Porto Cristo torna a bategar amb més força que mai. Del 27 de juny al 23 de juliol arriben les festes del Carme 2026. Música, cultura, esport, activitats infantils, fires, concerts i tradicions per a tota la família. No perdis el pregó, la cursa nocturna, la fira nocturna, els espectacles, els concerts i moltes sorpreses més compliran els carrers del nostre poble. Vine a viure unes festes plenes d'emoció, convivència i alegria. Festes del Carme 2026, del 27 de juny al 23 de juliol. Porto Cristo, el millor poble del món. Organitza l'Ajuntament de Manacor i el teixit associatiu de Porto Cristo. T'hi esperam!

0: Són Maria Victòria Klein, representant de Sabalès aquí a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots els públics i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de Setmana Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes com el sopar a la fresca que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim en de meu penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, que ha rec de na Càtia Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de riaes, d'actuacions i de companyerisme i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.
1: Bufete Sánchez Toral, asesoría fiscal, jurídica, laboral, contabilidad, nóminas, rentas, extranjería, inspecciones, autónomos, pequeñas y grandes empresas, con el mejor trato personal. Bufete Sánchez Toral, en la calle Ter número 21, tercero polígono de Sonfuster y Aragón 40. Teléfono 971 21 35 43.
2: Esto no es La Jungla de Cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es La Jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia. Radio Balear, Sa Nostra Radio.

0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Són Maria Victòria Klein, representant de Sabadellesa aquí a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots, els públics, i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de la Setmana Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes, com és el Sopar a la Fresca, que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim en la meu penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, càrrec de na Càtia Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la Movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de riaes, d'actuacions i de companyerisme, i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.
2: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.

0: Aquest estiu Porto Cristo torna a bategar amb més força que mai. Del 27 de juny al 23 de juliol arriben les festes del Carme 2026. Música, cultura, esport, activitats infantils, fires, concerts i tradicions per a tota la família. No perdis el pregó, la cursa nocturna, la fira nocturna, els espectacles, els concerts i moltes sorpreses més compliran els carrers del nostre poble. Vine a viure unes festes plenes d'emoció, convivència i alegria. Festes del Carme 2026, del 27 de juny al 23 de juliol. Porto Cristo, el millor poble del món. Organitza l'Ajuntament de Manacor i el teixit associatiu de Porto Cristo. T'hi esperam!
1: Sa Nostra Ràdio, 44 años contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los 80.

0: Són Maria Victòria Klein, representant de Sabalesa aquí a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrem les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots, els públics, i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de la Banda Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes, com és el sopar a la fresca, que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim Andameu Penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, càrrec de na Càtia Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la Movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de riaes, d'actuacions i de companyerisme, i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
2: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli.
3: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
4: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-10-41.
3: Restaurante italiano, italiano, italiano.
5: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
3: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
6: Italiano, italiano, italiano.
7: Sa Nostra Radio, 44 años contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los 80.

0: orgullosament Dinca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte de 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivarra.
1: Aquest estiu Porto Cristo torna a bategar amb més força que mai. Del 27 de juny al 23 de juliol arriben les festes del Carme 2026. Música, cultura, esport, activitats infantils, fires, concerts i tradicions per a tota la família. No perdis el pregó, la cursa nocturna, la fira nocturna, els espectacles, els concerts i moltes sorpreses més compliran els carrers del nostre poble. Vine a viure unes festes plenes d'emoció, convivència i alegria. Festes del Carme 2026, del 27 de juny al 23 de juliol. Porto Cristo, el millor poble del món. Organitza l'Ajuntament de Manacor i el teixit associatiu de Porto Cristo. T'hi esperam!
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi?